0: y de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía. También sucedió en la Puerta del Sol, entre acampados y asistentes al desfile, donde el insulto se convertía de nuevo en arma arrojadiza entre unos y otros. Y lo mismo sucede cada día en las redes sociales, a un lado y a otro del espectro político. Quizás lo que ha cambiado esta última legislatura es que el insulto se ha popularizado por completo en la calle. Una gran parte significativa de la ciudadanía se ha dejado arrastrar por esta degradante ola en la que la descalificación personal surge desde la clase política y penetra en unos ciudadanos absolutamente enfadados. Si ellos insultan, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Y así se asume también el insulto en discusiones familiares y con amigos que piensan distinto. La crueldad es rentable electoralmente. Todo el mundo quiere sangre, destruir al adversario, llevar la política del zasca al máximo nivel. Y en ese entorno, el insulto se ha convertido en guía de comportamiento, en el argumento principal de la oposición al gobierno y en la única vía posible a través de la cual se defiende un proyecto político y el contrario. Y aunque no ha pasado tanto tiempo, el insulto ya no causa estupor. Se ha repetido tanto que ha subido nuestro nivel de sensibilidad hacia él y ha dejado de sorprendernos. Aunque muchos políticos son conscientes de este deterioro del diálogo democrático, muy pocos se plantean esta situación como algo digno de una reflexión pública sosegada. Y mucho menos a las puertas de una campaña electoral que ya está siendo sucia y a cara de perro. El insulto nunca debería ser un eslogan pop que corear en partidos de fútbol, conciertos, fiestas de pueblo y eventos. Los españoles, por muy enfadados que estemos, somos mejores que todo eso. Así que no caigamos en la trampa. Está en juego nuestra convivencia antes de que este país se haga ingobernable. Ingobernable, el amor de mis amores. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
1: Hasta mañana, Guadaroja. Y en efecto, que no deje de ofendernos el insulto. Menos cuarto, a las 8, a las 7 en Canarias. Ahora la información de las territoriales en Radio Nacional.
2: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia, és dimarts 13 d'octubre, són 7:45 del matí. Primera tensió a l'estació de Sants, on es reprèn progressivament la circulació del servei a l'alta velocitat després que ahir quedés suspès durant 5 hores per un incendi a un comboi. També parlarem sobre que els partits d'Esquerra configuren les seves candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau serà la candidata del Front Ampli per la presidència espanyola i Crida Podem a sumar-se a la llista. Amb tot, Podem ha signat un acord amb Esquerra, segons el qual no es presentarà a Catalunya a canvi que Irene Montero i Gabriel Rufián facin campanyes junts a ciutats d'arreu de l'Estat. Una aliança que no ha agradat gens als comuns, que els acusa de dividir. De seguida ampliem aquestes i altres informacions abans als serveis. Previsió del temps amb la Met, Jordi Oriós, bon dia.
4: Bon dia, avui s'esperen intervals de núvols a Catalunya, amb núvols baixos durant el matí, núvols alts a la tarda i núvols d'evolució cap a l'interior durant la jornada. A la tarda no es descarta alguna precipitació feble i dispersa a la meitat nord de Tarragona, especialment al litoral i al prelitoral, i també possibilitat d'algun ruixat igualment feble i dispers a zones elevades del Pirineu i a punts de l'interior de Barcelona. També durant les primeres hores del matí poden donar-se bancs de boira a punts de les depressions centrals. Pel que fa a les temperatures, avui en lleuger ascens les màximes seran de 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Barcelona. Durant els pròxims dies, temperatures amb pocs canvis, el cap de setmana s'espera una baixada generalitzada de les temperatures que es farà més notòria cap al diumenge i, això sí, a partir del dissabte, també s'espera l'arribada de temps més inestable a tot Catalunya. Pel que fa al vent, avui bufarà flux variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals. És una informació d'AEMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres. RAC, Ferran, Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'un accident que hi ha hagut a la C32 de Sitges en sentit nord, que deixa els vehicles al voral i provoca 3 quilòmetres de cues. També tenim un segon accident ara a la B20, a la ronda de dalt de Barcelona, que deixa congestió amb tot el tram de Barcelona en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un tercer accident al Vallès, concretament

0: a la C-17 a Granollers, on es talla un carril de circulació i provoca, en aquest cas, en sentit sud, 2 quilòmetres de cues. També des de primera hora a la AP-7 hi ha retencions a Castellbisbal, al Papiol, en sentit Girona, per un camió avariat que talla un carril i també, doncs, com dèiem, deixa retencions intenses entre el Papiol i Molins de Rei en dos sentits, però també entre el Papiol en direcció a la Diagonal de Barcelona. Per altra banda, cues també amb tot el nus de la Trinitat que de retruc, doncs, dificulten la circulació a la ronda litoral en els dos sentits de la marxa. A la AP-7 circula amb retencions també en direcció a Tarragona entre la Roca del Vallès i Barberà del Vallès. Al moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Durant aquest cap de setmana llarg han mort 3 motoristes en 3 accidents. Dissabte a Girona, un home va morir a la C-65 en un xoc amb un cotxe. I diumenge, a Castelló d'Empúries, un altre motorista va morir a la C-260. El tercer accident mortal ha estat aquest dilluns al migdia en què un motorista de 60 anys ha sortit de la via i ha mort a la carretera T-700 a l'altura de Vimbodí i Poblet a la Conca de Barberà. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. Torna amb retard la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. En un tram de 25 quilòmetres, els trens circulen per via única, després que aquest dilluns un incendi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, obligués a suspendre la circulació durant 5 hores. Anem, doncs, fins a l'estació de Sants, on hi és el nostre company Climent Sabater. Bon dia.
2: Molt bon dia. La jornada ha començat amb retards aquí a l'estació de Sants, en el servei d'AVE que uneix Barcelona i Madrid. És el cas dels combois de les 6:20, les 7 i el de 8:15 del matí. Tots tres surten o han sortit d'aquí, de Sants, amb retard cap a la Puerta de Atocha a Madrid. Com ens han explicat aquests passatgers, en algun cas no saben quan començarà el seu viatge.
3: Tenia a les 7 i no sé a què hora va salir. O sea, algún SMS que me han enviado y ahora esperando a que pongan la hora de salida.
4: Pues mira, yo acabo de hacer la pregunta y me han dicho que no tienen una información oficial la persona que me ha atendido.
2: A banda d'aquests retards, que per ara només afecten els trens operats per Renfe, no els d'altres operadors, la situació a l'estació de Sants és de relativa tranquil·litat, sense cues ni aglomeracions, ni el control d'accés a l'AVE, ni els serveis d'informació i reclamacions.
1: Mentrestant, continuen les feines de reparació a l'infraestructura ferroviària afectada pels aiguats del cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, Míriam Andreu.
5: Operaris de l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen sobretot al tram final del Besòs, a l'altura del pont de Rodalies a Sant Adrià del Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts al Vallès Oriental i Occidental. Adif ha informat que ha mobilitzat 29 equips amb més d'un centenar de treballadors, maquinària i vehicles. En un missatge a les xarxes socials, la consellera de Territori ha explicat que les tasques continuen en rius i barrancs per retirar sediments, vegetació i restes acumulades. També ha avançat Sílvia Paneque que els pròxims dies s'ampliaran els equips i les actuacions amb prioritat per als trams més afectats. Entre les incidències més destacades hi ha la inundació del túnel de Plaça Catalunya, on van caldre 3 bombes per extreure l'aigua acumulada durant aproximadament 2 dies. En paral·lel, Protecció Civil ha donat per finalitzat el dispositiu de recuperació dels municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats. Durant una setmana hi han participat més de 200 voluntaris de 32 municipis que han dut a terme tasques de retirada de fang i arbres, neteja de calçades i voreres i desembussament d'embornals.
1: Com els avançàvem, nous moviments per aglutinar els vots de l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions generals. El Front Ampli ha proposat Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol i ha fet una crida explícita a Podem perquè s'incorpori a la seva candidatura. Un anunci que ha arribat poques hores després de l'acord entre Esquerra Republicana i Podem. Laura Monill.
6: Els 4 partits que formen el Front Ampli, Comuns, Esquerra Unida, Sumar i Més Madrid, creuen que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és la millor figura per liderar la coalició. Insisteixen, però, que cal aconseguir una única candidatura d'Esquerra i criden a Podem perquè s'hi sumi. Els morats, però, han tancat hores abans un acord amb Esquerra Republicana, pel qual recolzaran Gabriel Rufián a Catalunya i el cap de llista republicà farà campanya amb Irene Montero a la resta de l'estat espanyol. Els Comuns han criticat aquest moviment i els han acusat de voler dividir l'esquerra. Per tant, l'escenari continua obert i la proposta de Ada Colau busca desencallar aquestes negociacions. Això sí, amb poc marge de temps. El termini per registrar les coalicions s'acaba divendres 16 d'octubre.
1: Mentrestant, la militància de la CUP ratifica la decisió de la direcció de no presentar candidatura al 29N. Elena García.
7: La CUP no donarà la batalla el 29 de novembre a les Corts amb l'aval de poc més de dos terços de la seva militància, un 27% en contra i un 1,6% d'abstenció. En consulta interna telemàtica, que referma la decisió de la Mesa Nacional del Partit. Els anticapitalistes admeten que no veuen prou forta l'estratègia de confrontació amb l'Estat i defugen el plebiscit entre el PSOE i el PP. El secretari general Non Casadevall...
8: No volem que el nostre horitzó polític quedi determinat per aquest marc.
7: En conseqüència, la CUP no demanarà el vot per cap altra opció el 29 de novembre. La portaveu, Su Moreno.
9: No emetrem una consigna de vot, no fem una crida tampoc a l'abstenció.
7: La CUP evita entrar en la col·laboració de Rufián i Montero per Esquerra i Podem i la confrontació amb el Front Ampli de Colau i crida a fer de la vaga general un punt d'inflexió nacional l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral.
1: I en plena precampanya electoral, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions. El cap de l'executiu també té previst reunir-se amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera. Lorena Enns, bon dia.
10: Bon dia. Sí, Salvador Illa ha encet el seu tercer viatge a Brussel·les des que va ser investit president de la Generalitat. Ho fa amb l'objectiu de consolidar la relació entre Catalunya i la Unió Europea. El cap de l'executiu participarà demà dimecres a la sessió plenària del Comitè de les Regions on intervindrà el debat sobre la llei d'acceleració industrial. Com deies, l'agenda del president passarà també per dues reunions al més alt nivell institucional. Illa es reunirà demà amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera. Serà un viatge en el qual el president traurà pit de les polítiques d'habitatge que s'estan aplicant a Catalunya i es reunirà amb representants de la Comissió d'Habitatge del Parlament Europeu per defensar la necessitat d'impulsar mesures ambicioses des de les institucions. També a l'Eurocambra, Illa traslladarà a representants de la Comissió d'Agricultura la posició de Catalunya davant la nova política agrària comuna i abordarà les preocupacions del sector.
1: Tot plegat quan aquest dilluns es van celebrar els actes del 12 d'octubre a Barcelona. Al matí, una manifestació sota el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya, va reunir 1.700 persones segons la Guàrdia Urbana al Passeig de Gràcia. Toni Conde.
11: Amb càntics com Ceuta no es ven o Catalunya és Espanya, les persones que s'han manifestat al Passeig de Gràcia de Barcelona han clamat a favor del poble ceutí. A l'acte també han participat PP i Vox, que han aprofitat per fer precampanya. Alejandro Fernández, líder del PP, i Ignacio Garriga, de Vox.
12: Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común.
13: Por eso hoy es muy importante decir a los catalanes que el próximo 29 de noviembre solo hay dos opciones, elegir entre civilización o barbarie.
11: La manifestació ha finalitzat a Gran Via, a pocs metres de plaça Catalunya, on manifestants antifeixistes es concentraven davant l'acampada per l'habitatge per evitar que s'hi apropessin grups d'extrema dreta com Núcleo Nacional. Un dispositiu dels Mossos ha separat amb dues convocatòries.
1: La contra a la tarda amb la ja tradicional manifestació antiracista i anticolonial, amb la participació de 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, amb l'epicentre al Monument de Colom. Francisca Casas Cordero és portaveu del bloc anticolonial i denuncia el llegat del colonialisme.
14: Como las estructuras coloniales están aún presentes en nuestras instituciones, en nuestras leyes, incluso en nuestras subjetividades, afectando la vida de las personas y los derechos de las personas.
1: Una manifestació que s'ha sumat a una marxa de suport al poble palestí. En plan econòmica, el conseller delegat de SEAT Cupra preveu que Martorell arribi al màxim de producció el 2027 i veu bones perspectives per la planta, tot i les amenaces del grup Volkswagen de tancar diverses factories a Alemanya. Rosa Quillet.
15: Des del Saló de l'Automòbil de París, Marcus Haup ha explicat que l'any vinent la planta de SEAT Martorell produirà fins a 2.500 vehicles diaris. Ha destacat que el model Cupra Raval està tenint un paper important en el creixement de la marca i que és una de les principals apostes de la companyia per impulsar l'electrificació. En aquest sentit, el directiu de SEAT confia en lliurar-ne més de 100.000 l'any vinent.
16: El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches, por lo tanto, seguimos en nuestra rampa de subida de producción, por lo tanto, son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
15: Sobre SEAT, Marcus Haup ha defensat que la marca continua tenint un paper important dins la companyia i també ha destacat que registra creixements en mercats com Alemanya, Àustria i Espanya. A més, ha avançat que l'any que ve l'Ibiza i l'Arona incorporaran versions híbrides.
1: Més coses, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona dilluns de matinada. Els Mossos van rebre l'avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, al carrer Romani, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar morint. I a la crònica esportiva, el Barça torna a la Champions en el partit amb el Galatasaray d'Istanbul. Josep Capel, bon dia.
17: Bon dia, torna a la Champions en la segona jornada i el Barça jugarà a camp del Galatasaray. Recordem que la primera va superar per golejada el Feyenoord. Un inici de temporada impecable pels de Hansi Flick, que han guanyat els 8 partits de Lliga. A més, el que deia de Champions, amb 39 gols a favor i només 8 en contra. Recordem que Rafinha s'ha quedat a Barcelona. Per tant, en principi, Gabriel Jesús hauria de continuar a l'11 titular com a home més avançat i tornarien a l'11 respecte al passat cap de setmana jugadors com Fermín, Pedri o Pau Cubarsí, que ahir va ser protagonista en sala de premsa i va explicar que han de continuar en la mateixa dinàmica que fins ara en aquest inici de temporada.
18: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
17: La darrera visita a aquest estadi fa només 4 temporades. El Barça va guanyar 1-2 amb gols d'Aubameyang i Pedri, que avui hauria de repetir en l'11 titular. Va ser uns 8ens de l'Europa League. S'espera que l'Alif Samillén estigui ple a vessar amb un equip que recupera ja per l'11 titular, en principi el nigerià Víctor Osimhen. El partit, com dic, començarà a les 9, xiularà l'italià Marco Guida.
1: I avui ens acomiadem amb la música de Trueno.

0: segundo entrenador de primera división destituido tras la de Carlos Corberán en el Valencia, que llegó Javier Aguirre. Bueno, pues a las 12:30 a ver qué dice Iago Barrasate. Seguramente dice que la situación del equipo pues se puede salvar, se puede arreglar antes de que acabe la temporada. En el fútbol femenino, hoy se juega la clasificación, partidos de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene. Pero como España ya está clasificada, recuerdo que pasamos como primeras de grupo, pues han aprovechado esta ventana para jugar esta próxima madrugada a la 1:00 va a empezar, hora española, el segundo amistoso consecutivo ante los Estados Unidos. Ganamos en el primero. Esta vez va a ser en Filadelfia. El primero fue en Washington. No va a jugar Atenea del Castillo, que fue expulsada en ese partido. Si juega Alexia Putella, será 150 partidos con la camiseta roja. No está nada mal. Estos partidos de clasificación son importantes. Va a haber que estar también pendientes. Jugar selecciones como Inglaterra, una selección potentísima. Bueno, estamos en el Masters 1000 de Shanghai. Ahora mismo está jugando el francés Gea contra Mensik. Este partido es importante porque sería el rival que tendría Alejandro Davidovic si gana hoy al polaco Urkacz. El partido de Davidovic no empezará antes de la 1:30 de la tarde, hora española. Esto por ese lado del cuadro. Por el otro lado del cuadro tenemos a otro tenista español, que es Rafa Jodar, que va a jugar la próxima madrugada ante el neerlandés Van de Zanschu. Ya saben los oyentes que no está Carlitos Alcaraz, que tuvo un tropezón y además con frustración. Luego te pongo el audio, cómo se quejaba.
1: Estaba muy cabreado, ¿no?
0: Sí, estaba bastante, bastante enfadado por esa eliminación en el Masters 1000 de Shanghai.
1: Gracias, Samboro. La información local en Radio 5.
2: Radio 5. Barcelona.
3: Bon dia, són 9:45 del matí. Comencem pendents a l'estació de Sants després que aquest dilluns un incendi en un tren a l'Aragó obligués a suspendre la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid durant 5 hores. Els retards es mantenen.
4: A les 7 i no sé a què hora va salir. O sea, algun SMS que m'han enviat i ara esperando a que pongan la hora de salida.
5: Pues mira, yo acabo de hacer la pregunta y me han dicho que no tienen una información oficial la persona que me ha atendido.
3: Amb tot, la situació dista de la viscuda i des d'ara i fins a les 9 també parlarem del futur de la planta SEAT a Martorell. La direcció confia en lliurar 100.000 cotxes l'any que ve amb una producció diària de 2.500 unitats, tot i que la seva possible desaparició a partir del 2030 és un dels escenaris que estudia el grup Volkswagen. Dependrà, això sí, del comportament del mercat i la regulació sobre les emissions de CO2. Ampliem tot seguit aquestes i altres informacions, però abans els serveis. Coneguem quina és la previsió meteorològica. Aemet, Jordi Oriós, bon dia.
6: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona, amb núvols baixos durant el matí i núvols alts a la tarda. Cap a l'interior s'esperen núvols d'evolució. A la tarda no es descarta algun ruixat feble i dispers, especialment a les zones més elevades cap a l'interior, i també a primeres hores d'aquest matí no es descarten bancs de boira a les depressions més cap a l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger ascens seran de 26 graus a Manresa, 25 a Barcelona, Igualada, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Rubí, 24 de màxima avui a Mataró i Vic. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals del dia. És una informació d'Emet.
3: I pel que fa a la mobilitat, com se circula a aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la C32 de Sitges, que continua deixant els vehicles al voral en sentit nord en direcció a Barcelona i també deixant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també continuem pendents d'aquest vehicle avariat, en aquest cas un camió a la AP7, des de primera hora del matí a l'altura del Papiol, doncs que deixa uns 7 quilòmetres d'aturades en sentit nord, unes cues doncs que ja arriben fins a Martorell i Castellbisbal. Tot plegat deixa retencions també de retruc a la B23 en sentit nord en direcció Girona, des de Sant Feliu de Llobregat fins al Papiol, en aquest enllaç amb la AP7. Per altra banda, també continuem pendents d'aquestes retencions molt intenses, sobretot des del Vallès en direcció a Barcelona, per exemple, per la C58 des de Terrassa, un tram que torna a agafar intensitat al punt de Cerdanyola fins al nus de la Trinitat. Per altra banda, a hores d'ara tenim retencions també molt intenses, sobretot en sentit sud. Tenim cues en tot el tram de la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Esplugues. En sentit nord, retencions intermitents al punt de Pedralbes, també a l'altura de Vall d'Hebron, fins en aquest cas des de Sarrià, Sant Gervasi, i també cap al nus de la Trinitat.

0: Trinitat. Pel que fa a la ronda litoral, cues en sentit sud, sobretot també des del punt de Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I un apunt de Rodalies, perquè els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 circulen amb demores que poden superar els 25 minuts a causa d'una incidència per actes vandàlics al pas a nivell de Montcada i Reixac. Salutacions de l'Adriana Llacà i el control tècnic, i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. L'endemà de l'incidència a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que va obligar a suspendre la circulació durant 5 hores, encara persisteixen els retards, tot i que de forma més puntual. Anem fins a l'estació de Sants amb el nostre company Climent Sabater. Bon dia.
2: Bon dia. El caos viscut aquí a Sants ahir afecta també avui, amb retards al servei d'AVE que uneix Barcelona i Madrid des de l'inici de la jornada, i retards en tots els combois d'aquesta línia, demores que van d'una a dues hores. Molts passatgers desconeixen, però, l'hora de sortida.
3: La compañera nos ha llamado y nos ha dicho que llega con un poquito de retraso. Es lo único que sé. La compañera que está en Gerona y es el mismo tren que nos lleva a Atocha.
4: No, yo salgo a las 8 de la mañana y le he preguntado porque después tengo que enlazarme para ir a Málaga. Y entonces, claro, tengo que saber si hay algún problema o no para poder llegar a coger el otro tren. No me lo han concretado.
2: La situació avui, però, és lluny de la viscuda ahir. Si bé és cert que ara hi comença a haver algunes cues i algunes aglomeracions davant el control d'accés a l'AVE, per això el personal de l'estació ha tancat l'accés i en aquests moments només deixen passar els passatgers dels trens que estan a punt de sortir.
1: I els expliquem també que l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre. Clara Ontanyón, bon dia.
5: Bon dia. Treballen sobretot al tram final del Besòs, a l'altura del pont de Rodalies a Sant Adrià del Besòs, també al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. Segons Adif, ha mobilitzat 29 equips amb més d'un centenar de treballadors, maquinària i vehicles. En un missatge a les xarxes socials, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les tasques continuen en rius i barrancs per retirar sediments, vegetació i restes acumulades, i ha avançat que els pròxims dies s'ampliaran els equips i les actuacions amb prioritat per als trams més afectats. Entre les incidències més destacades hi ha la inundació del túnel de Plaça Catalunya, on van caldre 3 bombes per extreure l'aigua acumulada durant aproximadament 2 dies.
1: El conseller delegat de SEAT Cupra preveu que Martorell arribi al màxim de producció el 2027 i veu bones perspectives per a la planta, tot i les amenaces del grup Volkswagen de tancar diverses factories a Alemanya. Rosa Quitllet.
6: Des del Saló de l'Automòbil de París, Marcus Haupt ha explicat que l'any vinent la planta de SEAT Martorell produirà fins a 2.500 vehicles diaris. Ha destacat que el model Cupra Raval està tenint un paper important en el creixement de la marca i que és una de les principals apostes de la companyia per impulsar l'electrificació. En aquest sentit, el directiu de SEAT confia en lliurar-ne més de 100.000 l'any vinent.
7: El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches, por lo tanto, seguimos en nuestra rampa de subida de producción, por lo tanto, son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
6: Sobre SEAT, Marcus Haupt ha defensat que la marca continua tenint un paper important dins la companyia i també ha destacat que registra creixements en mercats com Alemanya, Àustria i Espanya. A més, ha avançat que l'any que ve l'Ibiza i l'Arona incorporaran versions híbrides.
1: De la política, nous moviments per aglutinar els vots a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El Front Ampli ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Els quatre partits que formen el Front Ampli, Comuns, Esquerra Unida, Sumar i Més Madrid, creuen que Colau és la millor figura per liderar la coalició electoral. Més qüestions. Unes 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, han marxat aquest dilluns a la tarda en una manifestació antiracista i anticolonial. Han sortit de l'Avinguda del Paral·lel i durant el recorregut han passat pel monument a Colom denunciant el llegat del colonialisme. Francisca Casas Cordero, portaveu del bloc anticolonial.
8: Pero no solamente como hecho histórico, sino que nos interesa mucho reivindicar y visibilizar aquello que ocurre después de eso, cómo las estructuras coloniales están aún presentes en nuestras instituciones, en nuestras leyes, incluso en nuestras subjetividades, afectando la vida de las personas y los derechos de las personas.
1: Una manifestació que s'ha sumat a una marxa de suport al poble palestí convocada per la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel, amb l'objectiu de reclamar la fi del comerç i les relacions amb l'Estat hebreu.
9: La fi de totes les relacions diplomàtiques, econòmiques, comercials, acadèmiques, esportives i culturals amb Israel. La suspensió total i permanent de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. El tancament de les bases militars estadounidenques a l'Estat espanyol.
1: Abans d'aquestes concentracions ha tingut lloc una manifestació sota el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. Ha plegat 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, amb la participació de la societat civil, també del Partit Popular i Vox, que han aprofitat l'acte per fer precampanya. Toni Conde.
10: Amb càntics com Ceuta no es ven o Catalunya és Espanya, les persones que s'han manifestat al Passeig de Gràcia de Barcelona han clamat a favor del poble ceutí. A l'acte també han participat PP i Vox, que han aprofitat per fer precampanya. Alejandro Fernández, líder del PP, i Ignacio Garriga, de Vox.
11: Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común.
12: Por eso hoy es muy importante decir a los catalanes que el próximo 29 de noviembre solo hay dos opciones, elegir entre civilización o barbàrie.
10: La manifestació ha finalitzat a Gran Via, a pocs metres de plaça Catalunya, on manifestants antifeixistes es concentraven davant l'acampada per l'habitatge per evitar que s'hi apropessin grups d'extrema dreta com Núcleo Nacional. Un dispositiu dels Mossos ha separat amb dues convocatòries.
1: I repassem ara més informacions en format breu amb l'Helena Pérez. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
13: Van rebre un avís cap a la una de la matinada per una agressió grupal contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida. Tot i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar morint.
1: La policia catalana ha desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força en domicilis d'arreu de Catalunya.
13: Principalment habitatges on presumptament hi havia objectes de gran valor econòmic. L'operació s'ha saldat amb tres detinguts que sumen més d'una trentena d'antecedents relacionats amb 8 robatoris. Entre els casos investigats destaca un robatori al domicili d'una persona que fons policials vinculen al món del futbol, un assalt que va resultar determinant per identificar els presumptes autors.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Llafià, a Badalona.
13: Segons ha confirmat la policia catalana, van rebre un avís dissabte a un quart de 10 del vespre d'uns veïns que havien sentit detonacions d'arma de foc. Agents dels Mossos s'hi van desplaçar, però al lloc dels fets ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets.
1: En esports, el Barça torna a la Champions en el seu segon partit de la fase de Lliga contra el Galatasaray turc. Josep Capel, bon dia.
14: Bon dia, torna a la Champions en la segona jornada i el Barça jugarà a camp del Galatasaray. Recordem que la primera va superar per golejada el Feyenoord. Un inici de temporada impecable pels de Hansi Flick, que han guanyat els 8 partits de Lliga, a més el que deia de Champions, amb 39 gols a favor i només 8 en contra. Recordem que Rafinha s'ha quedat a Barcelona, per tant, en principi, Gabriel Jesús hauria de continuar a l'11 titular com a home més avançat i tornarien a l'11 respecte al passat cap de setmana jugadors com Fermín, Pedri o Pau Cubarsí, que ahir va ser protagonista en sala de premsa i va explicar que han de continuar en la mateixa dinàmica que fins ara en aquest inici de temporada.
15: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
14: La darrera visita a aquest estadi fa només 4 temporades. El Barça va guanyar 1-2 amb gols d'Aubameyang i Pedri, que avui hauria de repetir en l'11 titular. Va ser uns 8 anys de l'Europa League. S'espera que l'Alip Samillén estigui ple a vessar amb un equip que recupera ja per l'11 titular, en principi el nigerià Víctor Osimhen. El partit, com dic, començarà a les 9, xiularà l'italià Marco Guida.
1: I en bàsquet, el Manresa disputa la tercera jornada de l'Eurocup a les 6 de la tarda a la pista del Batxe Shehir turc, mentre que el Barça rep el Maccabi Tel Aviv a 8:45 en la cinquena jornada de l'Eurolliga. Prop de 2.500 persones s'han trobat aquest dilluns al Parc d'Atraccions del Tibi de Buda, Barcelona, per celebrar el seu 125è aniversari amb una jornada festiva plena de records. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del parc, com els titelles del Marionetarium, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Moños, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat la jornada. Inaugurat el 1901, el Tibidabo és el parc d'atraccions en funcionament més antic d'Espanya i el segon més antic d'Europa. I avui acabem amb la música de Fontaine's DC.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. El Front Ampli, format per Comuns, Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida d'una banda i de l'altra Esquerra i Podem continuen apel·lant-se mútuament a fer una candidatura conjunta, tot i que no sembla que cap dels dos bàndols estigui disposat a cedir. El pacte entre Esquerra i Podem ha fet precisament referència al portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello. Ha assegurat al Cafè Idees de Ràdio 4 que l'espai a l'esquerra del PSOE no pot desaprofitar aquesta oportunitat perquè el perill de retrocés, diu, pel que fa als drets aconseguits, és molt greu. I s'ha mostrat sorprès per la decisió de Gabriel Rufián de no integrar-se en el Front Ampli.
2: A mi m'hagués agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut, però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme.
1: És dimarts, 13 d'octubre, el dia té més notícies que repassem amb la Clara Untanyó. Bona tarda, Clara.
3: Bona tarda.
1: El president de la Generalitat viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions, una visita de dos dies que Salvador Illa aprofitarà per parlar d'habitatge. Diu la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que es demanarà un marc regulatori europeu amb mesures que ja s'apliquen a Catalunya.
4: Demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: També es demanarà posar límit als fons especulatius o que s'impulsi habitatge social. A banda, ella també demanarà a Teresa Ribera que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector de l'agricultura i la pesca catalana. Paraules de Paneque durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on s'ha aprovat l'activació dels ajuts per reparar els danys provocats pels aiguats. Ajuntaments i ens locals afectats podran accedir a subvencions per reparar infraestructures i equipaments dins del paquet extraordinari de 75 milions d'euros impulsats pel govern.
1: L'USTEC, el sindicat majoritari del sector educatiu a Catalunya, ha confirmat que participarà a la vaga general per l'habitatge del proper 11 de novembre.
5: I ho farà dins d'un bloc educatiu. En una roda de premsa a Madrid de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mombro, ha vinculat la lluita per l'habitatge amb l'educativa.
6: Vamos a la huelga general por los derechos de la vivienda. Si no tenemos garantizado el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, es imposible que se pueda garantizar el derecho a la educación.
5: Mombrú ha anunciat que després de la vaga general els sindicats educatius plantegen mobilitzacions a nivell estatal, fins i tot una vaga si el govern que surti el 29 de novembre no negocia les seves demandes. Exigeixen baixada de ràtios, reducció d'hores lectives i la incorporació de plans d'inclusió i climatització a les aules.
1: L'alta velocitat registra un matí de retards generalitzats en els trens que connecten Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de la resta d'operadors, com Ouigo i Irio.
5: Després del caos viscut dilluns a la tarda a Sants, en plena operació tornada, la confusió es manté entre els viatgers que no van poder agafar el tren ahir.
7: No sabem res, en realitat. Som un grup i anem a Madrid. Així que ens avisin, marxarem. Paciència.
8: No tengo ni idea. O sea, una víctima más.
9: La compañera nos ha llamado y nos ha dicho que llega con un poquito de retraso. Es lo único que sé.
5: S'espera que la situació es vagi normalitzant a mesura que avanci la jornada. Arran de l'incendi dilluns en un tren de Renfe, el corredor entre Barcelona i Madrid no funciona a plena capacitat i circula per una única via en el tram de la incidència.
1: Concentració aquest migdia dels treballadors de l'empresa química Dow a Tarragona contra la decisió de la direcció d'acomiadar 116 persones.
5: David Navarro és president del comitè d'empresa.
10: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat i a part és que l'edat mitjana de la plantilla ja són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... Clar, tu tens muntada una vida amb la teva feina.
5: De moment, els treballadors desconeixen quin serà el calendari de l'ERO que afecta principalment la planta tarragonina.
1: Un home s'enfronta a 12 anys de presó per agredir sexualment la seva neboda tutelada mentre l'acollia temporalment a casa seva.
5: La víctima tenia 17 anys quan el seu tiet la va agredir sexualment en reiterades ocasions, aprofitant que havien de dormir a la mateixa habitació segons la fiscalia. L'acusació es basa en uns àudios que s'han escoltat a la sala de l'Audiència de Barcelona en què la jove va arribar a confrontar el seu agressor mentre l'home l'acusava de no haver fet res per oposar-se als abusos.
1: I Estopa està presentant en aquests moments un nou disc i gira sota el nom de La Maqueta, que suposa un retorn als seus orígens. La presentació s'està celebrant a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de Barcelona, d'on David Muñoz és alumne de segon curs. Mentrestant, el Parlament de Catalunya ha atorgat la medalla d'or, és a dir, la seva màxima distinció, a la dibuixant Pilarín Vallès.
5: I també al cineasta Pere Portabella, a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, a l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya i al Centre Excursionista de Catalunya. L'anunci l'ha fet el president del Parlament, Josep Rull.
3: 5 reconeixements, 5 trajectòries singulars i un mateix fil conductor, la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
1: Gràcies, Clara. Tot això més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
11: Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Maçanet de la Selva a Fogars de la Selva en sentit Tarragona per un camió accidentat que deixa només un creuer obert per circular en sentit sud. A més, la mateixa autopista AP7 hi ha retencions a Fogars en sentit contrari, en sentit nord, perquè en aquest tram també hi ha un carril tallat. A l'AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit sud i a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. També és la mateixa AP7, hi ha trànsit intens entre Martorell i el Papiol en sentit Girona per un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. A la C-17 hi ha retencions de Canovelles a Lliçà de Vall en sentit sud per obres. A la Ronda de Barcelona, la B-20, hi ha retencions de Collserola Horta en tots dos sentits. I a la Ronda Litoral, la B-10, hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobrat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus del Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps, a EMET, Jordi Oriós.
12: Avui a Catalunya s'esperen intervals de núvols alts durant les pròximes hores i núvols d'evolució a l'interior, sense descartar-se alguna precipitació feble i dispersa a zones de muntanya i del Pirineu i també a punts del litoral i prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis o en lleuger ascens podran assolir els 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà en general de component sud.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Després que aquest dissabte s'hagi celebrat el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, avui volem parlar del PADES, un programa sanitari públic català d'atenció domiciliària a malalts que necessiten cures pal·liatives. Està integrat per diversos professionals del sector, com per exemple infermeria, medicina, psicologia, treballadors socials, que es desplacen fins a les llars dels malalts per acompanyar-los a ells i a les seves famílies fins al moment de la mort. Nosaltres, en aquest reportatge, hem volgut conèixer la seva feina parlant amb un equip de Tarragona. És una feina de la Judit Huerta.

0: Envaeix una gran por. Tot es posa negre i sents que trepitges un terreny desconegut i a les fosques cap a un destí fatals.
1: Però en el cas de la Júlia, la por es va convertir en acompanyament un cop va conèixer les professionals del PADES, que van acompanyar la seva mare fins la mort.
0: Ens va donar molta seguretat perquè ens atenien en tots els ordres. L'ordre mèdic, no cal dir-ho, fonamental, però també en qüestions d'intendència.
2: Em dic Gemma Serra, sóc infermera de PADES i fa uns 20 anys que estic treballant aquí. Vaig començar el 2006.
1: Gemma, la pregunta obligada és, tu arribes aquí voluntàriament o una mica la teva trajectòria professional t'hi porta?
2: La trajectòria per a professional, o sigui, realment jo quasi que no sabia massa de pal·liatius, la veritat, i llavors m'ho van oferir baixar al PADES, ho vaig provar i em va enamorar.
3: Yo soy Xavier Landín, ¿vale? Yo soy médico de familia, ya tengo muchos años trabajando en la atención primaria, llevo aquí poco menos de un año trabajando en el servicio de PADES y por supuesto que fue un tema voluntario, ¿no? Por un proceso de enamoramiento, por así decirlo, del paciente crónico, del paciente complejo, que es un perfil que es bastante común también en la atención primaria.
1: ¿Cómo se ayuda la familia?
2: Bueno, anem informant-los pas a pas, o sigui, no és donar tota la informació de cop, no? És en funció de la informació que volen rebre i ajudar-los a situar, no? Sobretot, potser el pacient a vegades no vol saber que s'ha de morir o no vol saber el diagnòstic, però la família si l'ha d'acompanyar a casa, sí que ha de saber on estem i els passos que ha d'anar fent per adaptar una mica els cuidatges.
0: Després del tracte amb aquest equip de PADES, ella mateixa va reconèixer que gràcies al càncer havia tingut una porta a un món dels cuidados que no havia tingut mai a la vida. Era com el cel a la terra, era el cel a la terra, això va ser PADES per nosaltres. Es va acabar la por, es va acabar l'angoixa, perquè en qualsevol moment sabíem que podíem trucar-los i que si convenia ahir els teníem, que venien immediatament. Consiguieron entre tots que ya no tuviéramos aquel miedo a la muerte.
1: La família de Lale també va poder acomiadar la seva mare a casa, acompanyada del PADES. En un primer moment t'enamora. Per què t'enamora?
2: Perquè és un contacte diferent amb les famílies, pots ajudar, és un moment de la vida molt clau, no? I al final, PADES, sembla que parlem molt de mort, però al final és un cant a la vida, també. O sigui, és ajudar a morir amb dignitat, amb confort, a poder acompanyar el pacient i la família.
3: Tenemos una actitud terapéutica y lo que hacemos es ese tiempo que te pueda quedar de cara a un diagnóstico catastrófico sea un tiempo de calidad.
1: I en això coincideixen les famílies amb les que hem pogut parlar. El servei els va donar un acompanyament, però també assessorament sanitari de com cuidar els seus malalts i psicològic.
4: Para nosotros fue algo muy, muy positivo. Mis padres pudieron estar juntitos cada noche. Después de muchos días y muchas noches de hospital, se acostaban y se levantaban con las manos cogidas.
3: Creo que la muerte siempre va a seguir siendo un tabú por siempre, ¿vale? Pero la vemos desde otro punto de vista, ¿no? Como un proceso natural que tendremos que pasar todos, pero que podemos, en cierta manera, hacer que sea un poco mejor esa transición.
0: Consiguieron entre todos que ya no tuviéramos aquel miedo a la muerte.
5: Le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte.
6: Una feina imprescindible i sovint molt poc reconeguda la que fan aquests professionals.
7: Edició migdia.
6: Un centenar de pensadors, escriptors, artistes, activistes i creadors com Patrick Raden, Kif, Alessandro Barico, Juan Mayorga, Mariana Enríquez i Angélica Lidl participen des d'avui a la Biennal del Pensament 2026. Ens ho explica la Montse Soto. Fins al 18 d'octubre, sota el lema Desencadenar el present, la Bienal abordarà la crisi de les democràcies, les guerres, les migracions, les transformacions urbanes i els discursos d'odi. I ho farà amb conferències, taules rodones i espectacles, com la que obre avui la programació, protagonitzada per Alessandro Barico, un dels grans autors de les lletres contemporànies, que conversarà amb el compositor Joan Magraner sobre el misteri i la fascinació de la creació artística. Però també l'actriu, dramaturga i escriptora Angélica Liddell, que arran de la seva novel·la Silk Road conversarà amb Luna Miguel sobre la seva trajectòria artística i també sobre el paper fonamental que hi tenen l'experiència de la bellesa i el patiment. Albert Lladó, coordinador de l'Escola de Pensament, explica com la Bienal és una caixa de ressonància dels debats que marquen l'actualitat del darrer any.
7: Aquest festival no és un bolet que surt un cop cada dos anys, sinó que el que fa és una caixa de ressonància de projectes que a la ciutat tenen lloc durant tot aquest temps.
6: L'arquitecte navarrès Rafael Moneo, el cineasta barceloní José Luis Guerín, el dramaturg madrileny Juan Mayorga o l'escriptora mallorquina Antònia Vicens, entre molts altres, són alguns dels convidats d'aquesta cinquena edició de la Bienal de Pensament, que tindrà el CCCB, la plaça Joan Coromines, la Model i la plaça Major de Nou Barris com a principals escenaris.
8: I Sixto Paz puja a l'escenari del Teatre Borràs al debat més incòmode sobre l'educació. Eureka, l'adaptació catalana de l'exitosa obra de Jonathan Spector, guanyadora d'un premi Tony i aclamada a Broadway i al West End, arriba al Teatre Borràs el 10 de desembre en plena discussió a les aules. Agnès Batlle.
9: L'Escola Eureka és el màxim exponent dels ideals progressistes, un espai on la representació, la identitat de gènere i la justícia social són els pilars fonamentals. Cada setmana, els cinc membres del Consell Escolar es reuneixen per vetllar per aquesta cultura d'inclusió, amb una norma innegociable. Les decisions només es prenen per consens. Però l'harmonia s'esquerda quan un brot de galteres posa en perill la comunitat. De sobte, els fets es tornen subjectius i cada proposta esdevé un focus de conflicte. La direcció de l'escola es veu obligada a enfrontar-se al gran dilema del nostre temps. Com es pot assolir el consens quan la veritat ha deixat de ser absoluta? Què passa quan dins d'una comunitat tothom està convençut de tenir la raó? Eureka és l'adaptació catalana de l'exitosa obra de Jonathan Spector, guanyadora d'un premi Tony i aclamada a Broadway i al West End londinenc, que ja s'està assajant a Barcelona. Una comèdia àcida i actual, protagonitzada per Ramon Madaula, Rosa Voladeres, Vicent Endongo, Enric Cambrai i Alba Sáez, dirigida per ell, Pau Roca.
10: Tracta, bàsicament, sobre la capacitat que tenim com a comunitat d'atendre les diferències entre els individus i de si com a individus som capaços de cedir per atendre a la comunitat, no? Al bé comú. És de les comèdies més intel·ligents que jo he tingut la sort de llegir i tenim moltes ganes de fer-la.
9: Després de les seves exitoses temporades a Nova York i Londres i de diverses adaptacions internacionals, Eureka, amb repartiment català, es podrà veure al Borràs a partir del 10 de desembre.
6: Són 3:45, moment ja per la informació esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
6: Esports.
11: Torna la Champions, per fi pel Barça, en partit de la segona jornada, aquesta nit a Istanbul contra el Galatasaray, un partit que arriba gairebé 5 setmanes després del primer, en golejada 5-1 contra el Feyenoord. Mentretant, l'equip de Flick ha meravellat el món amb un inici espectacular de 9 victòries en 9 partits oficials, amb un munt de gols i de bon joc. Avui a les 9, a l'infern d'Istanbul, el clau objectiu és continuar amb aquesta dinàmica. En parlem de seguida l'endemà que el Girona empatés ahir a 1 a Tenerife, en el partit que tancava la 8a jornada de Lliga de segona divisió i en què tenim bàsquet europeu.

0: absolutament ple l'estadi, amb les entrades més cares de la història que s'han posat a la venda en el futbol turc per presenciar aquest partit. Sense anar més lluny, l'entrada més cara aquí seran 1.300 euros per tal, al canvi, per tal de veure aquest partit. Hi haurà 900 aficionats que seran blaugranes, de diferents penyes que han vingut fins aquí, i no hi ha cap novetat d'última hora en quant al Barça. Recordar que ahir van fer l'última sessió preparatòria, el mateix escenari del partit, no ens va donar cap tipus de pista Hansi Flick, però sí sabem que Eric García segurament tornarà al lateral dret, que Pau Cubarsí tornarà a l'eix de la defensa. Jo crec que avui jugarà Joao Cancelo a la banda esquerra en lloc de Xavi Espar, que tornarà Pedri a formar el doble pivot amb Rodri, i que tornarà també Fermín López a la mitja punta per donar descans d'aquesta manera a Dani Olmo. El problema el tenim a dalt. Lamine Yamal serà fix a la banda dreta, i aquí està el...
1: Tenim dificultats perquè...
0: Si jugués, per exemple, a Adeyemi, a la banda esquerra, seria Gordon qui ocupés la posició de fals nou. Anem a escoltar si... Tot parlant de la fam que té aquest equip, ja ho deies al començament, són 9 de 9, van a buscar el 10 de 10, la progressió impressionant, tant victòries de Pinot de Lliga més... un Feyenoord, aquest serà el desè partit.
1: Doncs no, no podem escoltar bé. Va, anem a sentir a Flick i a veure si mentretant ho arreglem.
2: You know, we have many players who win the World Cup.
3: Saps, tenim molts jugadors que han guanyat el Mundial. Quan van tornar, de vegades em preguntava si tindrien la mateixa fam de continuar fent les coses de la mateixa manera, i la tenen, és així. De totes maneres, sabem que no és fàcil, hem de treballar dur, i això és el que farem cada dia, pels aficionats, pel club, per l'equip, per les famílies. És fantàstic estar en aquesta situació, però és un camí molt llarg.
2: For the team, for the families, it's amazing to be in this situation, but it's a long, long way.
1: Doncs això estava parlant, això a veure si t'escoltem bé, germà.
0: Sí, deia que això és el que opinava. Anem a escoltar també Pau Cubarsí sobre el Galatasaray i sobre el perill que tindrà amb un jugador, Víctor Osimhen, que és el seu referent atac nigerià, que ja es va enfrontar a ell quan era jugador del Nàpols, i opina d'aquesta manera el jugador d'Estanyol, el gironí.
4: Ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt, en el meu debut, ja fa uns quants anys. Sí que segurament ha canviat també una mica la història, tant ell com jo. Sí que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares, que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
0: Doncs recordo, el partit a les 9 del vespre, ple de gom a gom a l'Elisa Millen, arbitratge de l'Italia Marco Gui, i avui al vídeo arbitratge un altre italià, Marco Di Bello.
1: Gràcies, germà. Teníem certes dificultats perquè ens arribés bé aquesta comunicació amb Istanbul. Esperem, però, que no sigui el mateix en la següent, que tenim de seguida, perquè en un altre punt d'Istanbul, copsant l'ambient, s'hi troba el nostre company Josep Capel, que ha estat fa uns minuts amb el president Laporta, que ha parlat pels mitjans a les portes de l'hotel de concentració de l'equip. Josep, bona tarda.
5: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, ha parlat el president Joan Laporta. No ho ha fet just abans del dinar de directives, perquè aquest dinar és en un illot al mig del riu, i només hi ha accés per tots aquells que tinguin taula per dinar en aquest restaurant, i s'ha decidit des del gabinet de comunicació del Barça que si el president del Barça havia de parlar, que finalment ha estat així, ho fes a les portes de l'hotel on està concentrat l'equip i, evidentment, també la junta directiva. A diferència d'altres ocasions, com per exemple aquest passat cap de setmana, Joan Laporta ha decidit no parlar del Real Madrid, ja no ho van fer en roda de premsa ahir ni Hansi Flick ni tampoc Pau Cubarsí, i com dic, el president tampoc ho ha fet, s'ha centrat en el seu equip, en el Barça, en les opcions de cara al partit d'avui i especialment també de cara a aquesta Lliga de Campions, un president que es mostrava en confiança de cara, com dic, a la competició i al partit d'avui al camp del Galatasaray. Anem a escoltar-lo.
6: Bones, és un partit de Champions, que és la millor competició de clubs del món, i venim aquí doncs en un bon moment. Ahir va haver-hi també un entrenament aquí que vam assistir, i hi havia doncs molta intensitat, estan molt motivats tots plegats, tenim bones sensacions.
7: De guanyar la Champions aquesta temporada, una mica la sensació, tenint en compte l'equip i com ha començat la temporada?
6: La voluntat, més que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem, perquè tenim un equip molt competitiu, perquè tenim un equip molt compensat, perquè s'ha fet molt bé la feina a l'estiu, el Deco i el seu equip han fet una feina extraordinària, tenim una plantilla molt competitiva i l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga, i aquí vindrem per la Supercopa el mes de febrer,

0: no sé, quan comenci la Copa també voldrem doncs, ser doncs, candidats a guanyar-la. I la Champions, que sabeu doncs, que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs, per suposat, en guany ens fixem aquest objectiu.
1: És el que està jugant millor ara mateix al món?
0: Sí, sí, el Barça és, el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa i, per tant, el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: I a més,
0: jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
3: Doncs esperem que agradi també avui a les 9, avui també Atlético de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols. I a la Lliga de Segona, el Girona va deixar passar ja una bona oportunitat de situar-se millor a la classificació en el partit que tancava la 8a jornada a Tenerife. Josep Guardiola.
4: El Girona Futbol Club va fer ahir un partit pobre i raquític al camp del Tenerife i de res li va servir que Esprilla, amb un xut des de la frontal, obrís el marcador quan s'havien jugat només 4 minuts de la primera part. Els gironins, malgrat això, van anar desapareixent del partit. Enric Gallego, el 25, empatava un i aquí pràcticament es va acabar tot el futbol ofensiu de l'encontre. Amb prou feines, una arrebatada d'Abel Ruiz a la frontal de la petita que va atrapar el porter local i en el minut 94 una gran oportunitat del Tenerife que tampoc va aprofitar l'equip tinerfeny. En tot cas, l'empat a un i l'oportunitat perduda, tal com reconeixia el mateix tècnic Quique Álvarez.
5: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol evitable. El que més greu em sap és aquesta primera part no haver tingut aquesta d'allò d'anar per ells.
4: Després d'aquest resultat, els gironins cauen a la 7a posició, queden fora de les places de descens i a 6 punts d'Almeria i Eibar, que són els que comanden la classificació. El partit d'ahir també deixa la lesió de Gazzaniga, que no va poder jugar a la segona part. Caldrà veure què hi diuen les proves mèdiques.
3: I entrem en el poliesportiu parlant de bàsquet. El Barça torna a tenir avui partit d'Eurolliga després de la victòria de Lliga de dissabte contra el València. Aquest vespre rep el Maccabi de Tel Aviv al Palau. Àlex Carazo, bona tarda.
6: Bona tarda. El que serà el tercer partit en 5 dies al Palau. Divendres derrota l'Eurolliga davant dels Salguiris i diumenge van guanyar el València a la Lliga CB. Reben aquest vespre el Maccabi a 9:15 amb un balanç de 2 triomfs i 2 derrotes pel conjunt blaugrana. Els israelians arriben amb una victòria i 3 derrotes. L'apretat triomf en Lliga enfront al València va permetre al Barça refermar les bones sensacions que es van poder veure durant la major part del partit dels Salguiris, tot i que se'ls va acabar, recordem, escapant el partit després d'un últim quart per oblidar el que vol fer justament l'entrenador del Barça, Sekulić, oblidar.
7: It was important to react, to find a way in the less than 2 days to play.
6: Va ser important reaccionar i trobar la manera en els darrers 2 dies per jugar i guanyar davant del València. Va ajudar que guanyéssim, però cada partit és important i el partit més important per nosaltres és el següent, que ara és Maccabi, i no pensem en altra cosa que no sigui guanyar i com poder arribar a l'èxit davant del Maccabi. Aquestes han estat les paraules de Sekulić a la prèvia. Important pel Barça seguir en aquesta línia ascendent i trobar la victòria en aquesta sèrie de 4 partits seguits al Palau, que tancaran divendres amb la visita del vigent campió l'Olympiacos. Recordem el partit aquest vespre a 9:15 enfront al Maccabi de Tel Aviv.
3: Doncs esperem una victòria blaugrana. Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: I avui tenen també partits europeus tant el Girona com el Manresa. Dani Esclusa, bona tarda.
8: Bona tarda, Marga. Els de Diego Campo buscaran refer-se de la contundent derrota a la pista del Real Madrid aquest cap de setmana a l'ACB i aconseguir la seva segona victòria a l'Eurocup. Empresa difícil, sens dubte, els manresans visiten la pista del líder del seu grup, el Başakşehir Turk. Escoltarem ara el tècnic assistent Carlos Flores.
9: És veritat que juguem contra un equip molt bon a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Euroliga com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
8: Doncs, com dèiem, el Manresa, que busca la seva segona victòria a la competició europea, de moment amb un balanç d'un partit guanyat i un perdut. Mentrestant, el Girona disputa partit de la Copa Europea de la FIBA, 8:45 a la pista de l'Ostende belga. El tècnic Moncho Fernández destaca la dificultat del rival, però confia a fer un bon paper.
2: És un equip i una organització que juga a Europa tots els anys, no? Porten l'experiència que nosaltres no tenim, però penso que tenim les armes, no? I els arguments per a jugar i fer un bon partit a Ostende i arribarem a aquesta il·lusió.
8: Els gironins busquen la seva segona victòria a la competició europea. De moment lideren el seu grup després de vèncer el Dinamo de Bucarest a la primera jornada.
3: Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Partits europeus per equips catalans en bàsquet, però també en handbol, perquè el Granollers visita avui l'Aguas Santas de Portugal a 3:45 del vespre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Europa. És un partit que el tècnic Antoni Rama considera clau.
10: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Llavors, bueno, és una... o virtualment classificats, no?
3: L'equip ballassà ocupa la segona plaça del grup E amb 2 punts, després de 2 jornades a 2 del líder invicta, que és el Flensburg alemany. I la selecció espanyola masculina d'hoquei patins, formada majoritàriament per jugadors catalans, juga aquesta nit el seu segon partit del Mundial, que es disputa a Paraguai contra Portugal, després de debutar ahir amb victòria sobre Itàlia. El tècnic Pere Vàries sap de la dificultat del rival.
11: És un rival molt complicat, potser menys dur físicament, però molt talentós. Veurem, hem d'acabar d'analitzar el tema de vídeo, però bueno, són dues seleccions que ens coneixem de sobres i suposo que espero que un altre partit molt igualat i tant de bo caigui del nostre costat.
3: El tècnic català de la selecció espanyola masculina d'hoquei patins parla de partit igualtat, com ho va ser el primer ahir contra Itàlia, que va acabar 3-2 a favor dels espanyols amb els 3 gols del català Pau Bargalló. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29 de novembre, Ada Colau, ha recordat aquest dimarts que encara hi ha temps per una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En una precampanya complexa, Gabriel Rufián insisteix a través d'un tuit en treballar per una entesa entre Esquerra i els comuns per aconseguir precisament aquesta unitat. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I parlem primer de tot de la mobilitat. Un motorista ha mort aquest dimarts en una sortida de via a la carretera C32 al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Per causes que s'estan investigant, la moto ha sortit de la via. Des de principis d'any, 100 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, de les quals 40 eren motoristes. També han mort en sinistres a la carretera 9 vianants, 9 ciclistes, 5 conductors.

0: Fogars de la Selva per reparar els danys de la via arran de l'accident d'un camió d'aquest matí. Finalment, a les dues rondes de Barcelona, trams de retencions intermitents, sobretot en sentit Trinitat, i per acabar també cal destacar que hi ha un carril tallat a l'A2 a Belloc d'Urgell per un accident entre dos turismes. És tot, molt bona nit.
1: Gràcies, la previsió del temps és de l'AIMET, Jordi Oriós, bona tarda.
2: Bona tarda, demà s'esperen intervals de núvols a Catalunya amb núvols d'evolució al Pirineu durant la jornada i no es descarta algun ruixat feble i dispers. També a primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a les depressions. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes sense canvis o en lleugera ascens seran de 28 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, demà a l'Empordà continuarà el predomini de la tramuntana, fluixa a moderada a la resta, vent fluix variable amb predomini de la component sud. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar. Gabriel Rufián ha insistit en que Comuns i Esquerra Republicana han de parlar i arribar a un acord després del pacte amb Podem. Des d'Esquerra descarten diluir les sigles del partit, però Ada Colau manté que encara hi ha temps per un acord. Toni Conde.
3: Ada Colau, que ha acceptat l'encàrrec de ser la candidata del Front Ampli, ha assegurat que, tot i l'acord entre Esquerra i Podem, encara hi ha temps per aconseguir un acord que veu possible amb tots els partits d'esquerres.
4: Insisto, el objetivo es lo que cuenta, es conseguir una candidatura única de izquierdas y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo. Por mi parte, tenéis todo el compromiso.
3: Gabriel Rufián ha insistit a través d'un tuit en treballar per una entesa entre Esquerra i els Comuns per aconseguir aquesta unitat, però el portaveu republicà Isaac Albert ha refredat les possibilitats.
5: El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana.
3: El termini per presentar coalicions s'acaba divendres a la nit.
1: Encara en clau política, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha anunciat que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre, després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar al sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent. A l'estació de Sants s'ha viscut una jornada de retards en l'alta velocitat aquest dimarts després del caos de dilluns que va deixar gairebé 13.000 viatgers sense tren. Cristina Martín.
6: Quan l'accident d'Adamuz començava a semblar llunyà, un altre ensurt a l'alta velocitat ha fet saltar totes les alarmes. L'incendi d'un tren de Renfe dilluns al migdia no va deixar cap ferit, però va provocar una nova crisi de confiança en el tren. Les conseqüències d'aquesta incidència s'han notat durant tota la jornada a Sants, amb retards generalitzats en els trens cap a Madrid. Han arribat a ser d'hores, però la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anticipa que només seran de 15 minuts en els pròxims dies.
7: I sobretot d'informar d'aquests, ens diuen, 15 minuts de mitjana d'endarreriment que hi haurà els propers dies a l'alta velocitat.
6: Es manté la circulació per via única entre Ricla i Plasència de Jalón a Saragossa, en el tram on es va produir l'incendi. Els trens també han de reduir la velocitat quan passen per aquí. Tot plegat allarga el temps del trajecte i provoca retards.
1: D'altra banda, l'aeroport de Barcelona manté la tendència alcista. El Prat ha registrat gairebé 5 milions i mig de passatgers durant el mes de setembre, una xifra que puja cada cop més. En l'acumulat de l'any s'han superat els 45 milions de passatgers. L'anglès predomina com la llengua més demandada a les ofertes de feina a Catalunya, unes vacants on el català només és requerit en una de cada 5 ocasions, segons l'estudi de PIMEC i la UOC. Clement Sabater.
8: Creix fins a màxims històrics el requeriment d'idiomes al mercat laboral. El 40% de les vacants en demanen, però 7 de cada 10 ofertes volen anglès i només un 25% català. Malgrat això, el requeriment de la llengua catalana augmenta, segons la directora de l'estudi, Carme Pagès, per la reculada del seu ús social que fa necessari sol·licitar l'idioma explícitament, un coneixement que abans es donava per suposat.
9: Sí que es comença a notar que més i més vacants estan escrites en català, que crec que dona una imatge bastant important de quina és la llengua que s'espera que es faci servir com a llengua interacció.
8: El requeriment del català és molt diferent segons el sector. On es demana més és a l'educació, ho fan la meitat de les vacants, xifra que l'hostaleria cau per sota del 20%.
1: En clau laboral, uns 150 treballadors de l'empresa química Down s'han concentrat aquest migdia davant les portes de la companyia per protestar contra la decisió de la direcció de